0: Radio Elda.
1: El Ayuntamiento de Monóver presenta primer festival Arrels Sonores. El 4 de septiembre, a Taín Marín, Recinte Fester Les Moreres, celebremos nuestras festes amb el directe de Diagnóstico